0: de 12 mest populära sångerna runt om världen den här veckan.
1: La película biográfica sobre Michael Jackson titulada Michael se acerca 1,000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.